0: saludamos a los oyentes que se incorporan a esta hora de radio en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana, a la 1:06 de la tarde. Un pequeño avance de contenidos del plan que llevamos, que tenemos pendiente a partir de esta hora de radio. En unos minutos saludamos ya a Irene Ballester, miembro del Consell Valencià de Cultura, experta en arte con su sección Museus en Violeta. Y vamos a viajar de una forma especial también los lunes con Ana Mansergas, con esos viajes que dejan huella. Segunda hora también en la que vamos a dedicar tiempo a la cultura y las fiestas. Hoy nos visita el crítico de cine Dani Gasco para hablar de la tercera edición del ciclo Cinema de Estiu que se está celebrando en la capital valenciana, en el Centre del Carmen. Y he sido un poco pesada, pero voy a recordar otra vez el teléfono al que nos pueden dejar las llamadas los oyentes para recomendarnos sus poblaciones en fiesta. 650-683-476, 650-683-476, porque cada Hoy por Hoy Comunidad Valenciana lo vamos a terminar con una fiesta en un pueblo.
1: Museus en Violeta, con Irene Ballester.
0: Irene Ballester, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Muchas gracias por estar así juntas les dos.
0: Qué bien, qué bien. Este es un lujo, ¿eh? Les debo decir que inaugurar también esta sección con Irene es un auténtico lujo. Les presento a Irene, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, es máster universitario en Investigación aplicada en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía de la Universidad Jaume I de Castelló. Ha centrado toda su investigación en torno a la visibilidad de las mujeres artistas y en la deconstrucción también de la mirada masculina. Es también miembro del Consell Valencià de Cultura y, desde luego, como digo, es un lujo tenerla en esta sección este mes de agosto, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo, yo creo, muy bonito,
2: sí,
0: y muy constructivo. Irene, cuéntanos tú, a ver.
2: Sí, anem a fer un recorregut, jo crec, molt interessant per diferents museus de la Comunitat Valenciana, però anem a parlar d'obres que estaran en eixos museus, però de la perspectiva, des de la perspectiva feminista. Anem a analitzar unes obres que hem escollit, però anem a analitzar-les, a comprendre-les, a visualitzar-les també des d'aquest aspecte violeta. D'ahir que la secció s'anomena sempre Museus en Violeta, perquè anem a parlar de les protagonistes.
0: Muy bien. I la primera que has elegido és una d'aquí, de València, que està en el Museu de Belles Arts de València.
2: Exactament. Hem escollit una obra magnífica. Jo he de confessar-te, Inma, que és de les meues preferides. I ella és La Santa Àgueda de Massimo Stancione, que és una obra meravellosa que recomana moltíssim a aquestes persones que ens estan escoltant que aquest estiu vagin al Museu de Belles Arts i la puguen veure.
0: Porque además es la segunda pinacoteca de España, que muchas veces se nos olvida después del Museu del Prado. O sea, y la tenemos aquí, en la Comunitat Valenciana, en concreto en la capital. Muy bien, pues vamos con esta Santa Àgueda. A ver, ¿qué podemos aprender de ella?
2: És una Santa Àgueda meravellosa, pintada per Massimo Stancione. De fet, Massimo Stancione va ser un pintor italià, sobretot va estar en la primera meitat del segle XVII en una ciutat meravellosa com va ser Nàpols. Nàpols era el centre artístic del món en aquell moment i allí arriba Massimo Stancione on rep este encàrrec de pintar a Santa Àgueda. I Santa Àgueda és que té una història molt trista, sobretot perquè va ser una màrtir del cristianisme en el segle III i és pintada per Massimo Stancione després d'haver patit este martiri, que és a més un martiri molt dolorós perquè li van arrencar els pits. I ella està tota ensangrentada, amb eixe dolor, mirant cap al cel, demanant clemència i sobretot demanant morir.
0: Qué horror, qué horror. Sí. Qué intensidad, ¿no? Al presenciar ese cuadro, ¿no? Y es lo que dices tú. Ojalá algún oyente que no conozca todavía este maravilloso museo vaya y vea la obra, ¿no? Y aprecie todo lo que estás contando.
2: Exactamente. A més, es una pintura del barroc tenebrista. Es una pintura que té també la seva influència d'ixe tenebrisme caravaggista. Y sobre todo, també hi ha una part molt important de la història de Santa Àgueda o Santa Àgata, que també ve a parlar-nos de la importància de la seva paraula, perquè tot comença quan, de colp a repent, Santa Àgueda, que és una dona jove, decideix abraçar la fe del cristianisme. I hi ha un procònsul romà que diu, no, tu t'has de casar en mi. Ell és de nom Quincià i no accepta un no per resposta de ninguna de les maneres. Ell vol casar-se amb Àgata o amb Àgueda. Per tant, Àgueda li diu, no, jo he abraçat la fe del cristianisme i la meva virginitat jo l'he consagrada a Jesús, l'he consagrada a Déu. i ell no accepta un no per resposta, problemes que tenim fins i tot les dones a l'actualitat.
0: Totalmente.
2: A l'actualitat. I ell la condemna a enclaustrar-la en un prostíbul, en un lupanar, on es suposaria que sí que perdria la virginitat.
0: Yeah.
2: Miraculosament, Agatha no perd aquesta virginitat. I ella, amb malícia i amb ràbia que té, sobretot perquè no pot casar-se amb ella, i ella continua sent independent i, sobretot, molt forta amb la seva veu de no vull casar-me amb tu perquè ha abraçat la fe del cristianisme, amb la malícia i la ràbia que té, la tortura i li arranca els pits.
0: Que crueldat.
2: Mana tallar-li els pits i és una manera cruel de martiritzar-la en base al seu sexe i al seu gènere, perquè Santa Àgueda, segons la llegenda, diu que li contesta: com pots arrencar això que a tu t'ha donat aliment quan claro. Eres tan xicotet?
0: Claro.
2: I sobretot el que ens caracteritza a les dones com a poder donar el pit per la maternitat que simbolitza.
0: Dar vida.
2: Exactament, donar vida. I finalment, Quincià va decidir arrencar-li els pits. I ahí sembla que hi ha una visió per part de Santa Àgueda en la que se li apareix Sant Pere. I Sant Pere li calma les ferides, li dona calma, li dona pau. Ella està empresonada, però de moment encara no ha mort.
0: O sea, superó esa tortura brutal que nos estás contando.
2: Supera esa tortura brutal i Quincià, que no pot suportar-ho, que encara té més malícia, que l'odia moltíssim i sobretot perquè vol assassinar-la pel fet de ser dona i perquè li ha dit que no, la posa damunt com d'un llit de ferro, cremant, ardent, i finalment les brases acaben consumint el cos de Santa Àgueda.
0: Però algo pasó ahí.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè Santa Àgueda era una dona molt llesta. I sobretot
0: això no va acabar així.
2: No acaba ahí. Perquè, clar, el fet de que li diguera que no a Quincià també comportava parlar de la seva llibertat,
0: claro.
2: Parlar de la seva decisió.
0: Claro.
2: I el fet de que li diguera que no era: jo no vull casar-me. I la manera única que tenien les dones d'este segle III de no casar-se, i després també en l'època medieval i en el món de l'època moderna, fins pràcticament l'edat contemporània, era abraçar la fe, fer-se monges en èpoques determinades, però Santa Àgueda abraçar la fe que li proposava i que li havia promès una alliberació. Per tant, ella, fidel a les seues paraules com era, sembla que quan va morir va caure un mur de la presó per allà on ella estava i assassinar, matar a tots els consellers de Quincià que també l'havien assassinat i
0: sí,
2: matat
0: sí.
2: A ella,
0: a totes finalment. A tots els que l'havien torturado,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí, tots els homes que l'havien torturat.
0: I ese muro cae por un terremoto? O
2: cau per
0: que
2: un
0: dice
2: terratrèmol,
0: la
2: diu que hi ha la llegenda, segons conta la llegenda, hi ha un terratrèmol. De fet, ella és la patrona també de la ciutat de Catània. Bueno, la qüestió és de que li diuen, sempre se'n van cap a ella, pensen en ella, li demanen la seva fe i sobretot li demanen la seva intercessió en moments, clar, de terratrèmols.
0: No, perquè és una zona de bastantes terremotos, hay que tener cuidado.
2: Exactament, exactament. I sobretot també hi ha una qüestió molt interessant en esta pintura, que quan l'observem, estem també observant, jo diria que una pintura molt propera a Artemisia Gentileschi. I això és el que també m'interessaria, Inma, que ho poguérem parlar.
0: Claro que sí.
2: Perquè ahí hi ha un barroc tenebrista molt interessant, molta influència de Caravaggio, però és que Nàpols, en aquells moments, en la primera meitat del segle XVII, és com la ciutat més important després de Roma d'ixe barroc, del barroc d'ixe temps. Allí havia acudit Caravaggio, que era un dels pintors més importants del moment, però també més polèmics, havia assassinat, havia tingut moltes polèmiques també a l'hora de representar, per exemple, a la Verge, a Sants, a Déu. La qüestió és de que fins allí també arriba Artemisia Gentileschi. I Artemisia Gentileschi és una dona violada. És una dona que en 1611 pateix una violació molt cruel per part d'Agostino Tassi. I Massimo Stancione i Artemisia Gentileschi es fan amics.
0: Ah, sí?
2: Es fan amics, són amics, sobretot perquè els dos són pintors importants en aquell moment. I Artemisia Gentileschi ens havia pintat dues escenes meravelloses on ella, després d'haver patit un judici de manera pública en la ciutat de Roma, on havia sigut jutjada i sobretot havia sigut una dona no creguda per ser una dona violada,
0: sí.
2: Ella havia pintat dues escenes, de fet una es troba en el museu en els Uffizi en Florència, també la recomanem aquesta visita,
0: sí, este sí, estiu. Sí, sí, Florència, maravilloso destino.
2: I el Capodimonte, que és un altre museu que està a Nàpols, ella representa un moment en el que Judit li està tallant el cap a Holofernes i l'està tallant amb total contundència, sense tindre ningú tipus de por i sense tindre ningú tipus de vergonya, perquè Judit era una jueva que havia vist com el seu territori estava sent ocupat per un general assiri, que era Holofernes. Mm. I Holofernes anava constantment darrere d'ella, constantment. Volia assetjar-la sexualment, volia violar-la. I Judit li havia dit en nombroses ocasions que no volia saber-se en res d'ell. Mm. Una altra vegada, que no s'accepta. I Judit és una de les dones fortes de la Bíblia. I finalment Judit decidí assassinar-lo, tallant-li el cap, perquè si l'assassinava, s'alliberava ella d'una futura violació i alliberava també el seu poble de l'opressió del general assiri. Mm-hmm. Per tant, ahir hi ha un interès també molt, molt peculiar per aquesta mirada violeta, no?, que estem duent a terme, sobretot per escenes de dones, per la història de les dones, per la violència també que han patit les dones. Perquè finalment totes aquestes santes, com el cas de Santa Àgueda, el cristianisme les ha agafat com a exemples a seguir per la fe.
3: Claro.
2: Però des del feminisme podem aportar una altra mirada, perquè van ser dones que no van renunciar mai a la seva paraula.
3: Que mantenen sus ideas i que les defienden incluso con sus vidas.
2: Exactament. Dones que no volien casar-se, dones que no volien obeir al marit, dones que, per altra banda, sabien que anaven a ser violentades també pels seus marits i que el matrimoni era una imposició i era una obligació i que el cristianisme a elles els donava la capacitat de decidir.
3: Muy bien. Nunca volveré a mirar con los mismos ojos a Santa Águeda. A partir de ahora ya, la próxima vez que tenga ocasión de visitar este maravilloso museo y ponerme delante de este cuadro, desde luego voy a tener una lectura totalmente distinta. Qué bonito es, ¿no?, con una experta poder ver con tus ojos, pero también con tu conocimiento, realmente lo que estás contando.
2: Exactamente, exactamente. Y eso es el que es pretende. Fet, Santa Águeda después estará muy unida a les dones, porque ella es representada como una mártir, amb la seva palma de martiri, i sempre porta una safata d'argent, de plata, amb els seus dos pits que li van ser arrencats. I és la patrona, podríem dir, de les dones que tenen malaltia als pits, un càncer, un problema complicat en els pits. De fet, en les esglésies que estan consagrades a Santa Àgueda, és molt interessant els exvots, perquè els exvots, que són unes figuretes xicotetes que portem a les esglésies, sobretot per a rebre la intercessió de la santa, solen ser dos mamelletes, dos pits xicotets, sobretot per a que ens cure aquestes malalties vinculades o bé a un càncer de pit, a un problema vinculat amb la lactància, i és una dona molt, molt, molt propera a les dones.
3: A les mujeres. Muy bien, pues no podíamos empezar mejor, ¿eh? No podíamos empezar
2: claro,
3: mejor.
2: Claro, museos en Violeta, les dones han de estar presents.
3: Las mujeres ante todo. Muy bien, pues la semana siguiente, la semana que viene, tendremos más con otra obra de arte elegida por Irene y otra explicación más, ¿no?, con los ojos de hoy en día. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene,
2: Un
3: Irene.
2: Un placer estar amb tu.
3: Un abrazo.
1: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Cadena Ser. Radio Alicante. Cadena Ser.
4: Es la 1:20, hora que les ofrece O'Donnell, Centro Óptico y Auditivo de Alicante.